0: vol dir?
1: Venen els holandesos l'aiguardent. Ton pare s'ha fet ric al gremi alcohòlic. Però si els borbons canvien quatre lleis, serà